Bon dia. La taula de negociació entre els sindicats en vaga i la Conselleria d'Educació ha començat mitja hora més tard i amb molta atenció pel nombre de representants sindicals de cada organització que s'han presentat. Una mesa que es pot seguir online i on la consellera ha demanat que a expenses de fer consultes els sindicats que vulguin poden assignar un preacord avui per poder avançar. De moment, sols han parlat de burocràcia. En principi, quasi tots estarien d'acord. UGT, això sí, ha criticat la dilació de les negociacions. CIF ha demanat que el document siga obert per a que els pròxims mesos se puguen afegir millores i AMPE vol compromisos abans de que acabi la legislatura. Per part seu...

0: La Comissions Obreres ha convocat esta vesprada a les 5 una assemblea telemàtica per a poder valorar i reflexionar sobre el conflicte educatiu que ha començat ja, recordem, la seva 5ª setmana de vaga indefinida. Els contem també que la Guàrdia Civil ha detès a Torrevieja, en la província d'Alacant, un home de 21 anys com a presumpte autor dels delictes de robatori amb violència, intimidació, extorsió i sustracció de vehicle. L'actuació s'emmarca en les accions desenvolupades dins del Pla Comerç Segur i es va iniciar després de detectar la possible existència d'amenaces, coaccions i exigències econòmiques dirigides principalment contra comerciants i ciutadans assentats en esta població. I seguim en Alacant, concretament en Guardamar del Segura, on el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, visita aquestes hores les actuacions de millora de la seguretat front a inundacions de la marge esquerra del riu Segura. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ...88.7... Onda Cero, Castellón.

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Quinta setmana de vaga educativa i sindicats i conselleries segueixen reunits. De moment, no hi ha acord. Bona vesprada, veurem si finalment es pot aplegar o no a un consens, encara que pareix cert que avui tampoc serà. En seguida estarem en directe en la Conselleria d'Educació i es contarem este i altres assumptes que són notícia avui dilluns a la Comunitat Valenciana. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La Conselleria d'Educació i els sindicats de docents s'han tornat a seure este matí a negociar quan es compleixen 21 dies de vaga lectiva. Només s'ha parlat de burocràcia, punt en el qual, com hem contat, hi hauria més consens i possibilitat d'acord, de ràtios, assumpte en el qual els sindicats sí que reconeixen avanços i d'infraestructures. Seguint aquesta mesa de negociació en la Conselleria d'Educació està Núria Moreno. Núria, bona vesprada, conta'm-nos.
2: Bona vesprada. Educació sembla que vol tancar un acord, tot i que siga parcial. De fet, la pròpia consellera Carmen Ortí ha preguntat als sindicats respecte a la burocràcia si estarien disposats a signar avui mateix un preacord.
3: Seria molt important per a tots i totes els que estem ací i per als docents eixir avui d'ací dient pues, que hem alcançat algun tipus de preacord, que encara que tingueu que consultar a les bases.
2: CESIF ha dit que estaria obert amb

0: consultará, com sempre, Marc Candela, portaveu.
1: La consulta que sí que van fer del document anterior, la gent va avalar este document. Entenem que si decís un altre nou document hem de fer la consulta una altra vegada i jo entenc que repetirà que sí.
0: Comissions Obreres i UGT s'han remès també als resultats d'eixe sondeig. Sobre la proposta de ràtios, la consellera defensa que han incorporat avanços reconeix, això sí que podria ser més ambiciosa, i els sindicats insisteixen que no recull el que demanen. Pel que fa a infraestructures, reclamen més concreció i dotació, sobretot pel que fa a centres d'Anna i a l'eliminació dels barracons. Compareix a esta hora el director general d'Infraestructures, José María Larena. Són ja 3 hores de reunió perquè ha començat amb retard, amb el debat només de 3 de les 8 mesures que recull la proposta de la conselleria. En l'exterior de la seu d'educació han tornat a concentrar-se docents acompanyats avui per la plataforma de la millora de defensa de la sanitat pública que ha acudit a primera hora a donar suport. Per tant, la reunió de moment continua.
2: Gràcies, Núria. I mentre es continuen aquestes negociacions, l'acampada que un grup de docents va iniciar en suport a la vaga indefinida en la plaça de la Verge de València ha tornat al centre de la plaça una vegada finalitzada els actes del Corpus. Les tendes de campanya es van desplaçar a un lateral per facilitar el desenvolupament d'esta festivitat, Amparo Sánchez.
3: Després de la processó, el campament va tornar a nit al centre de la plaça, després de reivindicar en un comunicat que amb diàleg i voluntat se solucionen tots els conflictes i que així ho van fer ells parlant amb els organitzadors de la festa. La delegada del govern, Pilar Bernabé, lamenta la tensió generada en els dies previs i reitera que l'única cosa que feia falta era dialogar.
4: Para intentar que aquellos que querían seguir con su reivindicación pudieran hacerlo como lo han hecho de forma pacífica y no hacía falta, como hizo por misiva y con una carta que envió la policía local diciendo que se hiciera una intervención en las cuestiones de seguridad, las prisas no son buenas, los nervios no son buenos y las pocas ganas de hablar y las muchas de intervenir, desde luego, son del todo perjudiciales.
2: I l'Assemblea de Directors i Directores d'Instituts de la província de Castelló també denuncia avui que les instruccions del final de curs per avaluar a l'alumnat atenten, diuen, contra el principi d'equitat de l'educació. Castelló, Lorena Pardo.
5: Diuen que les instruccions no garanteixen l'objectivitat per valorar l'evolució acadèmica de l'alumnat. Antonio Solano, de l'Assemblea de Directors de IES de Castelló.
6: Lo que demuestran es que no les importa la educación lo más mínimo. No se respeta los derechos a una evaluación justa y objetiva. Solo interesa que se salven los actos administrativos, que se rellenen las actas y que no haya reclamaciones. Y ponen entredicho todo lo que es las garantías a una evaluación justa.
5: Els directors han fet públic avui un comunicat de suport a la vaga i denuncien les deficiències en infraestructures i personal.
2: I Compromís avui el que ha fet és presentar a les Corts una PNL al seu debat i votació per al pròxim ple, en la qual s'insta a la consellera d'Educació a que dimitisca i que el president convoque eleccions. Petició que fan quan es compleixen precisament 6 mesos des de que Pere Llorca està al capdavant de la Generalitat.
3: Segons Baldoví, el president i la consellera han sigut incapaços de resoldre el conflicte amb el sector educatiu.
7: I ha sigut absolutament incompetent per a tancar-lo. Que demanem que se'n vagin Pérez Llorca i la consellera i que d'una vegada per totes es torna la veu al poble i hi hagin les eleccions que tenien que haver hagut en el moment que Mazón va dimitir.
3: El síndic del Partit Socialista, José Muñoz, ha lamentat que el president no s'hagi assegut encara amb els sindicats i que des de l'administració no deixen d'atacar-los.
8: I nos parece una autèntica aberració que se utilice las instituciones valencianas para criminalizar, para atacar, porque también es violencia institucional plantear una negociación con los sindicatos en la que no tengan el documento sobre el que van a entrar a discutir y a negociar, pero además que en el último momento desde la Conselleria se les plantee ser grabados. Lo que está haciendo la Conselleria es generar una presión.
3: Ha recordat que demà en la mesa de les Corts debatran la possibilitat de denunciar als docents que van criticar a l'administració en un ple.
2: I en crònica política, el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha confirmat que el 19 de juny assistirà a l'acte conjunt que celebraran l'exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, i el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya en el Congrés, Gabriel Rufián, ací a València, ha assegurat que escoltarà el que diguen sobre confluències electorals.
3: Baldoví ha reiterat que li va agradar el Rufián del primer acte i que assistirà per escoltar el que han de comptar persones amb criteri.
7: Los spoilers antes de la película normalmente no me gustan. Esperaría a ver lo que dicen. Yo lo dije bien claro. A mí me gustó el rufián del primer acto, en el que decía que evidentemente hay que articular mayorías en base a las fuerzas que estamos en los territorios. Eso siempre he dicho que me gustó.
2: Canviem d'assumpte. Les organitzacions de consumidors exigeixen al Festival de les Arts de València que torne l'import íntegre de les entrades als usuaris.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Cinquena setmana de vaga educativa indefinida a casa nostra i la cosa sembla començar a avançar ara sí, encara que tímidament i molt a poc. Els sindicats educatius sotmetran a votació dels seus simpatitzants els compromisos de conselleria sobre ràtios, infraestructures i reducció de la burocràcia. Podrien ser l'inici del camí cap a la desconvocatòria, encara que han de ser votats i ratificats abans d'arribar a qualsevol acord oficial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Minut de silenci a estes hores a Almassora, a la Plana Alta, després de trobar sense vida el cos del menor a qui es buscava després de caure a la mar. I ens preguntarem, d'altra banda, què passa ara amb les entrades del Festival de les Arts de València després de ser cancel·lat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. Molt a poc, però sembla que avança una miqueta la negociació per a acabar amb la vaga educativa indefinida. Sindicats i Conselleria d'Educació es troben reunits encara des de les 10 i mitja del matí i des d'aleshores han aconseguit arribar a punts en comú entre tots en tres àrees. La primera, la del nombre d'alumnes per aula, amb un compromís escrit i calendaritzat per part de Conselleria. La segona, la d'infraestructures, amb una especial prioritat per a acabar amb els barracons. I la tercera, la de la reducció de la burocràcia, que també inclou propostes que han fet els mateixos sindicats. No es pot parlar encara d'acord, perquè les entitats sindicals hauran de sotmetre ara tots aquests punts a votació dels seus simpatitzants, però en qualsevol cas sí semblen ser passos endavant, sobretot després del bloqueig permanent de les últimes setmanes. Hi ha previst un recés a les 8, serà quan les diferents parts faran declaracions als mitjans de comunicació, així que ara les que podem sentir són les que han fet just abans d'entrar en esta reunió. Les paraules, per exemple, de la consellera Carmen Ortí, confiant en avançar en la negociació.
2: M'agradaria poder superar la redacció d'aquelles qüestions que podrien ser impeditives per firmar el propi document. Seria molt important per a tots i totes els que estem ací i per als docents eixir avui d'ací dient pues, que hem alcançat algun tipus de preacord, que encara que tingueu que consultar a les bases, però que sí que hem construït entre tots i totes.
1: Els sindicats, a l'expectativa, criticaven el ritme que ha dut la negociació, acusaven la Generalitat de torpedejar-la amb l'actualització o no actualització de documents i tornaven a mostrar els seus dubtes sobre la retransmissió en directe per YouTube de la negociació. Tot això ho resumia Maite Tarazona d'UGT.
3: La conselleria ha convertit una negociació que podria haver-se resolt perfectament en poques setmanes en un procés artificial, llarg, desgastador i necessàriament tens. El lliurament dels documents han sigut les mateixes meses, hem tingut absència d'una calendarització seriosa de la negociació, manca de memòries econòmiques detallades. Aquest comportament és incompatible amb una negociació col·lectiva basada en la bona fe i el respecte institucional.
1: Just esta vesprada, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha tornat a avalar la consulta que va fer la Generalitat sobre valencià o castellà com a llengua principal de l'alumnat a classe, que continua sent criticada pels sindicats en ser part de l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. El Tribunal Superior conclou que la consulta s'ajusta a dret en tot moment d'ixe procediment. L'acampada a la plaça de la Mare de Déu de València es manté. L'acampada del professorat ha tornat al centre de la plaça una vegada finalitzats els actes festius del Corpus Christi d'este cap de setmana, que han pogut celebrar amb normalitat. I a Castelló, l'Assemblea de Directors i Directores d'Instituts de la província denuncia que les instruccions de final de curs per a avaluar l'alumnat atempten enguany contra el principi d'equitat de l'educació, capital de la plana, Lorena Pardo.
4: Diuen que les instruccions no garanteixen l'objectivitat per valorar l'evolució acadèmica de l'alumnat. Antonio Solano, de l'Assemblea de Directors de IES de Castelló.
5: Que demuestran es que no les importa la educación lo más mínimo. No se respeta los derechos a una evaluación justa y objetiva. Solo interesa que se salven los actos administrativos, que se rellenen las actas y que no haya reclamaciones. Y ponen entredicho todo lo que es las garantías a una evaluación justa.
4: Els directors han fet públic avui un comunicat de suport a la vaga i denuncien

0: les deficiències en infraestructures i personal.
1: Compromís demana a les Corts un debat i votació al pròxim ple al qual s'insta la consellera d'Educació a dimitir i que el president de la Generalitat convoque eleccions autonòmiques anticipades. Una petició que els valencianistes fan precisament quan es compleixen 6 mesos des que Juanfran Pérez Llorca, del PP, està al capdavant del govern valencià, Amparo Sánchez.
2: Segons Baldoví, el president i la consellera han sigut incapaços de resoldre el conflicte amb el sector educatiu.
3: I ha sigut absolutament incompetent per a tancar-lo. Que demanem que se'n vagin Pérez Llorca i la consellera i que d'una vegada per totes es torni la veu al poble i hi hagin les eleccions que tenien que haver hagut en el moment que Mazón va dimitir.
2: El síndic del Partit Socialista, José Muñoz, ha lamentat que el president no s'hagi assegut encara amb els sindicats i que des de l'administració no deixen d'atacar-los.
4: Y nos parece una auténtica aberración que se utilice las instituciones valencianas para criminalizar, para atacar, porque también es violencia institucional plantear una negociación con los sindicatos en la que no tengan el documento sobre el que van a entrar a discutir y a negociar, pero además que en el último momento desde la Conselleria se les plantee ser grabados. Lo que está haciendo la Conselleria es generar una presión.
2: A recordar que demà en la mesa de les Corts debatran la possibilitat de denunciar els docents que van criticar a l'administració en un ple.
1: També sobre política, l'Audiència de València ha confirmat la imputació de Jorge Bellver, exregidor del PP a l'Ajuntament de València i actual director general de Transparència de la Generalitat, en el marc del cas Assut de corrupció política. El tribunal rebutja els recursos presentats per la seva defensa i manté la investigació sobre la possible relació de Bellver amb una trama de presumptes comissions il·legals vinculades a adjudicacions d'obra pública. L'alcalde d'Alcoi, el socialista Toni Francesc, demana prudència davant la investigació oberta per les presumptes irregularitats administratives que hauria comès una funcionària de l'Ajuntament, que ha sigut expedientada ja, hauria adjudicat contractes per 400.000 euros a l'empresa del seu home. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
5: Toni Francesc ha precisado que fue él quien impulsó la apertura del expediente disciplinario nada más enterarse de los posibles hechos. La voluntad del ayuntamiento ha sido desde el primer momento actuar con transparencia, rigor y responsabilidad. Toni Francesc.
6: Com sempre hem demostrat, el meu govern, en el moment que es detecta qualsevol possible irregularitat, actua amb conseqüència i amb contundència, arribant fins a les últimes conseqüències per tal d'aclarir els fets y garantir siempre la máxima transparencia.
5: Francesc ha añadido que el expediente disciplinario continúa en fase de análisis y la técnica afectada se encuentra de baja médica, por lo que no está trabajando. Se está revisando toda la documentación y analizando el conjunto de actuaciones para determinar exactamente qué ha pasado y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan.
7: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
1: 7:28, Almassora, a la Plana Alta, ha guardat fa només uns minuts un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en record del menor que va desaparèixer dijous passat mentre es banyava junt amb altres dos joves a la platja de la localitat. Estaven pendents d'ell des de dijous passat, com dèiem, ha aparegut ofegat este cap de setmana. Castelló, Juanjo Tobar.
8: La convocatòria que ha tingut lloc a les 7 de la vesprada davant les portes del consistori ha servit per a mostrar el suport i la solidaritat del municipi amb la família de la víctima després del tràgic succés. Des del primer moment, el consistori ha mantingut contacte directe amb els familiars i ha traslladat el seu condol i afecte. El cos sense vida del menor va ser localitzat este diumenge de vesprada per efectius de la Guàrdia Civil. La troballa es va produir a uns 200 metres de la desembocadura del riu Millars i aproximadament a 300 metres de la línia de costa.
1: El sindicat de treballadors penitenciaris Tu Abandono Me Puede Matar denuncia una greu situació d'inseguretat viscuda este cap de setmana a la presó de Fontcalent, a Alacant, per un amotinament d'un grup d'interns perillosos. Pepe.
5: Los hechos se iniciaron en el comedor del Departamento de Internos Multirreincidentes, los más problemáticos de la prisión, cuando varios presos agredieron de forma sorpresiva a otro. El grupo de presos cercó a los funcionarios presentes para impedir que sacasen del módulo al cabecilla, empleando la violencia. Posteriormente se desató un segundo incidente en la misma dependencia del módulo, ya que el mismo grupo de internos amotinados previamente se plantó de forma desafiante. La rápida y coordinada acción del personal funcionario

0: presente evitó una desgracia de magnitudes irreparables, ha destacado Tu abandono me puede matar. El sindicato ha recordado que estas situaciones se dan de forma recurrente en la cárcel de Fontcalen, que está al 200% de su capacidad y vive una crónica falta de personal, lo que aumenta el temor entre los funcionarios existentes.
1: Jornada la de Guidi Junts de caos a la línia 2 de Rodalies. Una avaria a la catenària, primera hora del matí, de provocant una fallada als sistemes d'electrificació des d'aleshores, i el servei de Rodalies es troba interromput entre les estacions de Silla i Algemesí. S'han produït grans retards i cancel·lacions de trens. Renfe ha establert un pla de transport alternatiu per carretera mitjançant autobusos. Les organitzacions de consumidors exigeixen al Festival de les Arts de València que torne l'import íntegre de les entrades als usuaris després de la cancel·lació de la segona jornada del certament, en superar els límits de soroll i votar-se, per tant, la sentència judicial al respecte. El vicepresident de Facua, Miguel Ángel Serrano, parla d'un fet intolerable i inadmissible i convida els usuaris a contactar amb les organitzacions de consumidors per emprendre accions al respecte.
2: Defendemos que los usuarios tienen el derecho a que se les reembolse la totalidad del precio de las localidades, de las entradas, de los abonos que pudieran haber adquirido en su momento. Y por supuesto, el coste de los transportes realizados, el coste del alojamiento, podrán reclamar también en concepto de indemnización de daños y perjuicios este tipo de gastos.
1: Polèmica també amb les mascletades de fogueres a la plaça dels Estels, en esta ocasió en clau d'hostaleria. Els hostalers de la plaça denuncien que l'Ajuntament d'Alacant els impedirà desplegar les terrasses durant les mascletades per seguretat, però que mentrestant, segons critiquen, s'autoritzaran racons d'empreses privades en eixos mateixos enclavaments. Les pèrdues econòmiques, diuen els hostalers dels Estels, seran quantioses. L'alcalde de la ciutat, Lluís Barcalà, rebaixa la polèmica, afirma estar en contacte amb els hostalers afectats, aposta pel diàleg amb ells i insisteix en que la no autorització de les terrasses durant la mascletà és per una qüestió de seguretat.
3: Más que nada por aclarar, es decir, por seguridad durante el disparo de las mascletas y durante unas horas todos los veladores se han desmontado y se han desmontado siempre, ¿no? Si ha habido alguna notificación que no ha sido conveniente, se está aclarando todo este tema para tranquilidad también de todo el mundo. Con diálogo y un diálogo normal y respetuoso se pueden resolver absolutamente todos los problemas.
1: I a Alacant ens quedem amb un grup d'investigadors de la universitat que ha dissenyat una boia capaç d'allunyar les meduses de les platges sense causar-los cap tipus de mal, creant un camp electromagnètic que aconsegueix reduir les pulsacions amb les quals es mouen aquestes espècies marines. Temps ja per als esports, així a la brújula valenciana. Temps, per tant, avui dilluns per a Sergi López. Hola, Sergi.
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: I m'has dit que estem molt i molt pendents esta setmana, o estos dies almenys, del Castelló. Per què?
4: Sí, perquè demà les 9 jugada davant l'Almeria, van empatar a 1 en el partit d'anada. Este és el de tornada dels play-offs per l'ascens a la màxima categoria del futbol nacional. Si el Castelló aconseguís guanyar el partit, estarà en eixa final, i en la que de guanyar-la, pues, evidentment, tornaria. Per tant, després no sé quants anys fa, però molts anys que no està a la primera divisió el Club Esportiu sí. Castelló, però tot passa per guanyar demà a les 9 de la nit a Almeria. De seguida ens conta Víctor Frank, però avui el València ha presentat la seva campanya d'abonaments per a l'últim any a Mestalla. Més d'un segle d'història dirà adeu la pròxima temporada, perquè per aquestes dates, en el 2027, estarem fent ixa mudança ja al nou Mestalla. Detalls d'aquesta campanya de abonaments. Víctor Yu, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Demà comença la campanya d'abonaments del València. Es va llançar un espot publicitari per anunciar la campanya, que serà la última temporada al camp de Mestalla, però ja podem avançar alguns detalls, com ara que els preus es congelaran i no pujaran. L'únic que canvia són els percentatges dels descomptes de cara a la pròxima temporada per ser accionista, per assistència als partits o també les anomenades tarifes per edat infantil, juvenil i majors de 65 anys. Com dic, serà demà quan es posa en marxa aquesta campanya d'abonaments, que serà, per tant, la última temporada a l'estadi de Mestalla.
4: Gràcies, Víctor, i com deia, molt pendents demà del que passe a Almeria. Víctor Frank, bona vesprada.
6: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense temps per al descans, el Castelló va empatar el passat dissabte davant de l'Almeria i demà juga el partit de tornada en terres andaluses. Els de Pablo Hernández viatgen cavalló, fan amb les mateixes baixes que tenien de cara al partit d'anada. Això és sense Cipenga i Mabil, que estan en el Mundial, i la baixa en principi de Mellot per el lateral dret. Els castellonencs necessiten demà la victòria per estar en la final per a l'ascens.
4: Gràcies, Víctor. Ha d'anar perfilant l'equip de cara a la pròxima...

amb el primer equip d'Íñigo Pérez aquest proper estiu amb el Villarreal. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elche, on la Pedrera, per cert, també ha sigut protagonista aquest cap de setmana. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.